0: mejor hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
3: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
4: Hoy por Hoy Gandía, Sandra Albert.
5: Bona vesprada, com estan? En la jornada d'avui predomina un color, el roig, per l'alerta meteorològica que emet activa a partir de les 13 hores per altes temperatures, fins a 42 graus podem arribar. Roig també per eixe avís activat ja per altes temperatures per part del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. Però avui, a més, hi ha un roig més que és protagonista. Així sonava el minut 22 del partit a la platja nord de Gandia. Escolten l'eufòria de totes les persones que van seguir el partit a través de la pantalla gegant que l'Ajuntament de Gandia va instal·lar a l'escenari 3. Escolten la celebració del gol de penal de Mikel Oyarzábal. Després va vindre el de Pedro Porro en el minut 58 i amb el xiulit final del partit tot va esclatar. Ara i fins que arribi diumenge, amb el partit final del Mundial, moltes persones somien en sumar una estrella més, en convertir-se en la millor selecció del món. En ser, simplement, els millors.

0: I és que ahir el partit es va viure com una final en moltes de les pantalles gegants que es van instal·lar arreu de la comarca. I ací a Gandia hi ha un espai on es va viure també de forma molt especial.
1: Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci en Ser Benvinguts al Mercat del Prado. Ser Benvinguts al Mercat del Prado.
0: Ahir, un dels punts on es va viure amb intensitat aquest partit entre Espanya i França va ser el Mercat del Prado. Però és un espai, Diego Mas, director del Mercat del Prado. Bona vesprada.
2: Què tal, Sandra? Bona vesprada.
0: És un espai que esteu seguint el Mundial des del primer moment i sempre plenant tot el mercat.
2: Ahí estem, ahí estem. La veritat és que la gent està vinguent en massa i superbé, supercontents.
0: De fet, ahir iríem al carrer a preguntar a la gent on aneu a veure? I ja va diverses persones que ens deien al mercat, perquè estive lleno ahir, s'està molt bé, i pantalla gegant i tot.
2: Sí, la veritat és que és un espai que està prou còmodo tot. Hem intentat, pues, a banda, pues, ficar pantalles addicionals per a també la gent que es quede sense puesto en l'espai interior, que puga veure-lo des de la terrassa, i ahir també es va veure des d'ahir i superbé.
0: Aproximadament quantes persones hi havien?
2: Pues dins en torno a unes 600, més o menys.
0: Unes 600 persones dins, però fora també hi havia en aquestes pantalles exteriors, o sigui que no n'hi havia lloc per a més, però com es va viure? Es va cridar fort aquests dos gols que van haver ahir?
2: La veritat és que almenys donava la sensació de que era una final, de que no era una semifinal. La gent estava superentregada, sabien que era un partit supercomplicat i jo crec que es viu en una altra intensitat, no? Sabent això.
0: I a més també tenen diferents opcions per a menjar, per a picar un poquet mentre es veuen el partit, o sigui que s'està de meravella.
2: Sí, hem intentat això, que sigui un espai pues, que a banda del tema de la beguda pues, també tingués l'opció de la gastronomia. Ahir mai, o sea, com mai, es va vendre la tortilla espanyola.
0: Això
2: va ser el número 1. Tortilles franceses no van vendre ni una. I la veritat que molt bé.
0: Bueno, ara estem parlant de l'Espanya-França, han de descansar la selecció, però és que avui també hi ha un altre partit important, eixe Anglaterra-Argentina, que n'hi ha molta afició argentina també així a Gandia i també segur que és plena esta vesprada, no? Esta nit.
2: Correcte. La veritat és que l'afició d'Argentina és una passada. Gandia és una ciutat multicultural, que al final tenim gent de tots els països, i la veritat és que l'afició argentina en els partits està vinguent en massa. Ens ho estan passant genial en ells i a veure si li podem donar un poc de sort i fer una final Argentina-Espanya, que seria espectacular.
0: Ja no cabria ningú. Què no, hauríeu de fer en el mercat? Ja
2: pues, no podria entrar. Obrir una planta de dalt.
0: Precisament anava a preguntar-te això. Avui tenim partit, però després queden aquests dos grans partits per a veure ja les classificacions finals del Mundial. Algo preparat?
2: Anem a tindre dinamització. Van a vindre la gent de Cocoloco, de Gandia. Estem fent una col·laboració amb ells i la veritat és que estan fent-ho prou guai i és prou divertit perquè creguem que és un espai en el que també el tema de la música i la diversió, si ho ajuntes en el futbol i en Cocoloco, pues, escolta, espectacular.
0: Eufòria total, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Molt bé.
0: I, clar, diumenge acaba el Mundial. Després què? Perquè no sé si es podran anivellar en tota aquesta programació que feu des de fa setmanes. Ara el Mundial, moltíssima gent. Però després què passa?
2: Pues ara estem preparant, ja estem treballant dur per a preparar la programació de setembre. Ja ho tenim ahir i estem veient a veure quin tipus d'events podem fer per a l'any que ve. Nosaltres l'any per a nosaltres és de setembre a juliol, així que estem preparant ja, per exemple, unes jam session que començaran el diumenge 27 de setembre, que des d'ací fem una crida a tots els músics que vulguin vindre a tocar, que sàpiguen que seran l'últim diumenge de cada mes, a partir de les 5:30 de l'esprà, i no res, podem vindre ahí en una banda base a poder tocar, i creguem que és un projecte que mos fa molta il·lusió i creguem que és superinteressant per a que la gent que està començant a tocar o la gent que li mole, pues, puga vindre a desenvolupar, pues, totes les habilitats que tinga. A banda, també hem començat un projecte de tag show que començarà el dia 17 de setembre, i estem convidant un poc a la gent que vinga a veure aquestes xerrades divulgatives per la vesprada i al Mercat del Prado.
0: O sigui, són com xerrades de diferents temes, no? En personatges, sí, i importants de Gandia.
2: Sí, hem intentat triar personatges que siguen interessants, independentment l'estil de cada uno, independentment de lo que ells dominen, però sobretot que pensem que siga gent que puga donar algo especial a la xerrada, no? Que puga aportar, sí, sí.
0: O sigui, que ara, juliol, acabeu en gran amb eixe mundial, continueu oberts amb el servei de menjar.
2: Correcte.
0: Que amb esteixa manera especial, no?, de menjar, de paraeta en paraeta, tu pots triar el que vulgues i després anem a recordar-ho, què s'ha de fer.
2: Pues sí, realment estem fent un model híbrid, com en Madrid, com en grans ciutats també, que també treballen així des de ja fa molts anys, en el que la gent tinga un poc de llibertat per agafar un poc lo que vulga, independentment de la gent que siga. És un sistema que al final la gent agraeix perquè és més informal, és un sistema en el que pots, pues mira, jo m'agarre quatre cosetes d'ací, jo m'agarre quatre cosetes d'allà, i la veritat és que aquesta llibertat que li dona la gent a no estar anclar a un servici al moment, o tindria que tindre esperes a l'hora de demanar o tal, que tinga un poc de llibertat en aquest aspecte.
0: Excepte ahir que la truita
2: acaba.
0: Doncs a continuar gaudint del Mercat del Prado, i en setembre tornada al cole, que se sol dir, amb tota aquesta programació. Diego Mas, director del Mercat del Prado, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Sandra. Bona vesprada.

0: Tothom està cansó perquè anem a conèixer quantes persones han decidit combatre avui el calor a la platja. José Vicente Castelló, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia a la platja Nord. Conta'ns quina bandera teniu avui a la platja.
1: Conforme dit tu, estem així aguantant la calor. Avui és un dia de bandera verda. Una piseta que està bufant molt a purpenes entre el Xaló i el Garbí. Temperatura i de l'aigua de 28 graus. Una força de gent d'un 80%. Es nota un poquet pel tema de la calor. I res, i dir-te que avui molt espai. Temperatures altíssimes, estem en Oleta Roja i en hores punta, sobretot els xiquets i la gent major, que vagin molt espai, molta aigua, molta hidratació i intentar-se no ficar-se al sol massa rato. Avui que és un dia un poc complicat.
0: A la platja s'està molt bé, però sempre amb precaució i seguint eixos consells, hidratació, no exposar-se massa al sol i refrescar-se.
1: Perfecte, efectivament. Això que tenen que fer tota la gent.
0: Doncs a seguir aquests consells per a gaudir de la platja. José Vicente Castelló, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja a la platja Nord de Gandia. Moltíssimes gràcies.
1: Vamos, hasta demà. Adéu.

0: Estem parlant, estem comentant avui. En uns 13 minuts aproximadament comença eixe avís roig per altes temperatures, segons AEMET. Però, a banda, també a partir de les 6 d'esta vesprada s'activarà una alerta groga per tempestes on s'esperen fortes ratxes de vent i no es descarta fins i tot granis superiors a 2 centímetres. Jordi Payà, meteoròleg, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Ens espera una jornada complicada avui?
1: Sí, sí, perquè estem a punt ja d'entrar en l'avís roig. Ja la nit ha sigut duríssima de passar, perquè a més este matí hem tingut presència d'alguns núvols que han arribat a donar alguna goteta. I la gent em diu, ui, no tenia que fer tanta calor, està plovent. Bueno, no té res a veure una cosa amb l'altra. És més, donar més basca perquè l'estat de cel cobert fa una espècie d'efecte hivernacle, impedeix que les temperatures puguin baixar més per la nit se fa insuportable, va a la banda de la humitat en aquelles poblacions de la Safor, sobretot que estan més arran de costa. Val, tornem a parlar d'una situació d'avís roig per calor sense tindre ponent, la qual cosa ja comentàvem fa poquet.
0: Sí, la setmana passada.
1: Comença a ser molt preocupant, val? Perquè no estem parlant de la ponentada que fa que les temperatures vagin pujant de forma progressiva, una cosa que es diu efecte foen, sinó que ja tenim la calor damunt de nosaltres. I aquesta calor, moltes voltes, el que ajuda és el creixement de núvols de tempesta, que poden donar tempesta o poden no donar tempesta. Poden donar llamps i poden donar pedra. La pedra sempre, diguem, està associada a quan hi ha aire fred a les capes altes de l'atmosfera, aixec a l'entorn que es forma en la superfície de la Terra, en pujar cap a dalt, es troben en aquesta massa d'aire freda i les gotetes de pluja de quan es produeix el núvol i la condensació es congelen i es quan cauen. Val. Però el problema és que tinguem tronades seques, perquè a més tindrem fortes ràfegues de vent. I també comentant l'altre dia, és una espècie de cercle que va, diguem, realimentar-se. Tenim calor, tenim possibilitat de tempestes, que puguen donar pedra o no, ja veurem, que puguen donar ràfiga de vent, segurament sí, i si totes aquestes condicions donen lloc a algun incendi, esperem que no, pues el perill és extrem, perquè parar un incendi en aquestes condicions és molt complex i molt complicat. Mira, te vaig a fer un exemple. Quan jo començava a treballar en la zona de meteorologia, existia la regla dels 3:30.
0: 3:30?
1: Sí, era 30... graus de temperatura, 30 km per hora de vent i 30% d'humitat. Això, la situació nova real de la meteorologia en tot el tema del canvi climàtic, se n'ha anat per l'aire, perquè evidentment avui tenim més de 30 graus.
0: Clar. Per tant, fins a 42 ja marcava que podríem arribar avui. Dic,
1: clar, entonces ja són dimensions que diguem, que tenen per terra aquestes teories de fa uns anys. O sigui, que ens fan veure la realitat i la complexitat del problema que tenim. I és que, per això, després, els incendis que es formen són els que s'anomenen de sisena generació, que vol dir que són incontrolables. És impossible parar un incendi que després té flames de 4 o 5 metres d'alçada. I per què? Perquè damunt venim d'una primavera que ha plogut prou, la muntanya ha generat matorral, ha generat herbes que després s'han secat i no deixa de ser combustible per a que aquests factors que vos he dit, els 3:30, que ja no són 3:30, són 3:40, donen eixa complexitat.
0: I Jordi, disculpa, hem escoltat inclús i he vist en xarxes que es parla inclús d'un reventó tèrmic. Això podria produir-se avui?
1: Podria produir-se. Per què? Perquè tenim tanta diferència entre la temperatura de l'aire de superfície, que crec que també comentàvem l'altre dia, es forma una espècie de bombolla, fruit de les altes pressions, d'aquesta massa d'aire càlida que va retroalimentant-se, va calfant-se a si mateix, llavors es genera una espècie de cúpula. Si tenim aire fred, l'aire fred és un aire més pesat que l'aire càlid. Llavors, l'aire càlid té tendència a pujar cap a dalt i si es produeix una substitució sobtada d'aquest aire fred d'altura i aquest aire càlid en superfície, pot donar lloc a aquest reventó, diguem, trompar d'aquest aire fred, que és el que va passar, si recordeu,
0: sí,
1: fa uns anys
0: en 2021.
1: Medusa. Correcte.
0: Al Medusa i també hacia la platja de Gandia,
1: se mana la Nòria per l'aire. Correcte, correcte. Val? Pues, vull dir jo, estem davant d'aquestes situacions extremes I per què són extremes? Perquè estem vivint una situació de canvi climàtic que no hem fet res per a tractar d'evitar-la i que ara estem en aquesta realitat que és complexa, és difícil i que ja no només parar-la, sinó, ni mitigar-la, sinó adaptar-se a ella.
0: O sigui, que ens espera, com dius, una jornada complicada. Este avís estarà actiu fins a les 23:59 d'avui, o sigui que molta precaució avui.
1: Bueno, i a seguir també tots els avisos com evolucionen, perquè demà no estem en roig, però estem en taronja. Vull dir que demà no desapareix ni la calor ni el risc d'aquests fenòmens extrems. Però divendres continuem en avisos. Vull dir, i estem a dia 15 de juliol. Quan jo començava a dedicar-me a això de la meteorologia, el 15 de juliol servia per a donar l'inici a la canícula, que era el període de l'estiu, de l'any, entre el 15

0: de l'any, entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, que sempre feia més calor. Però és que enguany ja arribem al 15 de juliol ja, no sé com dir-ho, saturats, farts sí. de la calor i en totes les conseqüències.
1: I sense dormir.
0: Claro, i ja ho comentàvem la setmana passada, tornem a comentar-ho esta, i a l'estiu li queda molta corda per davant. Per això dic, em sap greu, ja te vaig dir l'altre dia ser dramàtic, però crec que hi ha que ser realista i comptar les coses tal qual són.
1: Totalment. Jordi Payà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una miqueta perquè puguem entendre esta situació que de vegades se'ns escapa, no? Estos tèrmics més meteorològics, més tèrmics. Així que moltíssimes gràcies.
0: Com sempre, un plaer i assistir per a que ho veieu.
2: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada. Donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles, consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran els departaments de turisme, d'agricultura i de medi ambient de l'Ajuntament de Gandia.
5: ¿Quieres vivir el verano de tu vida? Llegan los Summer Days de Omoda y Yaecu en Moi Motor para ponértelo más fácil. Toda la gama Omoda y Yaecu desde solo 19.990 euros. Vehículos totalmente equipados. Cambio automático, cámara 540 grados, inteligencia artificial, 7 años de garantía y mucho más. Este verano estrena coche con los Summer Days. Ven a Omoda y Yaecu Moi Motor en Gandía, Denia y Xàtiva y empieza el verano sobre ruedas.
6: Este verano Gandía se vive de otra forma. Frente al Mediterráneo, en el Hotel RH Bairenan Spa, te esperan dos espacios únicos para disfrutar del mar, las vistas y esos planes que hacen que el día sea diferente. Descubre UNIC, con su espectacular piscina infinita y una experiencia todo incluido sin necesidad de alojarte en el hotel. Y cuando cae la noche, sube a Moon Lounge, nuestro chill out en la última planta. Cócteles, buena música y unas vistas únicas. Hotel RH Bairenan Spa. Este verano, ven a vivirlo desde lo más alto. Información y reservas en hotelrhbairen.com.
7: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
8: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
9: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, obrir y disfrutar. Che, això sí que és tinc de trellat.
8: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
1: Anem ara amb la secció a qui en corresponda, on ja saben que ens envien aquestes suggerències, aquests missatges, perquè després siguin respostos per l'Ajuntament. I així és que anem a llegir alguns que ens han arribat esta setmana. Comencem per un que ens ha arribat amb fotografies i vídeos que corresponen a la zona de l'Skatepark de Gandía. Ve acompanyat d'un text que diu: Buenos días, otra vez los incívicos lo han vuelto a hacer, han destrozado las mesas del parque. Esto lo pagamos todos, esta gentuza, es la minoría de la población, pero se hace notar y mucho. Gracias por ser nuestra voz. Y continúa. Hoy lunes amanece todo destrozado. No es justo hasta cuando una minoría de incívicos malnacidos campen a sus anchas. Este era un dels missatges i anem a escoltar un altre missatge que ens arribava per via telefònica.
10: Hola, bona vesprà. Era per dir que en el carrer Pellers, davant del casal de la Falla, hi ha un arbre completament sec. Ja fa temps que està, no s'ha secat de 8 a demà, però bueno, a veure si passen i el canvien o a veure què fan. Vale, moltes gràcies.
1: Ell serà un dels missatges per via telefònica.

0: por hoy Gandía. Sandra Albert.
1: Una i 8 minuts de la vesprada. Continuem en el Hoy por Hoy Gandia i anem a conèixer quines són aquestes notícies d'actualitat que s'estan treballant a la redacció. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Què ens contes? Què s'està treballant avui a banda del Mundial, a banda del calor? O el calor és el tema del dia?
2: El calor és un dels temes del dia. De fet, estem molt pendent d'aquesta alerta roja. I si vols, Sandra, recordem un poquet aquestes mesures que s'han pres preventives en els diversos ajuntaments. Per exemple, escoltem el regidor d'Esports de Gandia, Jesús Naveiro.
3: És obrir les piscines de bany lliure que tenim a Gandia, són dos, i bueno, el que fem és obrir fins a les 10:30, ampliem 2 hores i mitja l'horari habitual i són d'accés gratuït fins a completar l'aforament.
2: Parla de les piscines de Rois de Corella i de Beniopa, que ja com estava succeint la setmana passada o l'altra quan va hi haure esa primera alerta roja, s'allarga fins a les 22-30 hores l'horari i avui l'accés és lliure i gratuït. I alguns veïns hem preguntat i això ens conten d'aquesta mesura.
4: Molta calor, molt bé que siga gratis, que amplien els horaris perquè vinguin tots els xiquets, molt bé, molt contenta.
1: Molt bé, molt contenta. La veritat que es porta millor el calor, ja ho hem escoltat, a la platja també n'hi ha un 80% de gent.
2: El millor s'estarà avui, sí. I més coses, s'ha prohibit, s'ha suspès les activitats esportives a l'aire lliure i tenim aquests espais climàtics segurs a Gandia, que són el Centre Social de Corea i Joan Climent, que estaran oberts fins a les 20 hores. La resta de centres socials i biblioteques municipals en el seu horari habitual. Què passa ahí? Pues qualsevol persona que vagi pel carrer, que de repent de sobte tinga un sofoco, una calora.
1: Entendrem avui perquè farà molta calor.
2: I passa per la porta d'un lloc d'això, vaig entrar un 5 minutets a que respirar un poquet aire fresc, que doncs, està per això. Esos...
1: Refugis climàtics.
2: Refugis climàtics, exacte.
1: A Sagandia, però altres municipis han pres algunes mesures també.
2: En Oliva també, en el campus o les escoletes d'estiu han quedat suspeses les activitats a l'aire lliure, llevat de xocs d'aigua o les activitats en les piscines, en l'horari de vigència de l'alerta, excepte, com diguem, les activitats aquàtiques o el que es puga fer dins de les piscines, la resta d'activitats estaran avui prohibides a Oliva. I també mesures molt importants i diverses han pres en tavernes.
1: En tavernes, quines, a banda d'aquestes mesures, imagina que també piscina?
2: La piscina per la vesprada, que també serà d'accés lliure i s'han canviat alguns horaris d'actuacions que tenien previstos del 7 Sois, 7 Lues i el festival de música ja tradicional de tavernes. Prohibir també les activitats a l'aire lliure, són moltes mesures.
1: Moltes mesures, però qui ens podrà detallar algunes també és Lara Romero, alcaldessa de Tavernes. Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Lara, es van anticipar a ir també, ja van prendre algunes d'aquestes mesures davant el calor extrem que ens esperava avui.
5: Sí, nosaltres, sobretot per responsabilitat i davant de l'alerta roja per aquestes altes temperatures que estem sofrint aquests últims dies i després de l'avís de l'Agència Estatal de Meteorologia, enteníem que primer havien de reunir-nos el CECOPAR i després acordar de nou aquest conjunt de mesures preventives perquè nosaltres tenim clar que protegir la ciutadania i minimitzar els riscos en el context on se situa Tavernes, perquè hem de pensar que així tenim molta massa forestal, estem en un risc extrem davant d'un possible incendi, per tant, hem anticipat, no?, aquestes mesures ja de tota aquesta setmana, no necessitàvem que ens vinguera aquesta alerta roja per a prendre ja aquestes mesures, però sí que hem posat el focus allà on era més important, el tema de les sendes de muntanya i les zones forestals, acotar-les, prohibir l'accés de manera imminent perquè no volíem provocar, no?, que qualsevol persona en les altes temperatures que estem sofrint, perquè ja vam tindre en la onada anterior un bon susto que vam haver de... Efectivament, vam haver de fer una actuació prou important en una hora on la calor apretava moltíssim, eren les 3 de la vesprada quan es va per aquest avís del 112, però bueno, sí que és cert que nosaltres hem prestat atenció especial a les persones més vulnerables que estan contemplades dins de lo que correspon a l'àmbit de serveis socials. Hem iniciat una campanya d'hidratació també per als animals que tenim sobretot a la muntanya de les Creus, perquè per a nosaltres les nostres cabres, jo ho dic obertament, funcionen com a una prevenció directa davant de qualsevol risc d'incendis. Nosaltres les cuidem i el que volem és sobretot que disposen d'aigua suficient, sobretot durant aquests dies que degut a les altes temperatures i la calor extrema ja vegem que baixen més enllà de lo que són la fonteta de Cantus, que és on elles normalment van i venen. És fàcil veure-les perquè també se situen allí, que és el lloc on més sombra fa.
2: Ens cridava l'atenció justa d'aquesta mesura, no? De portar aigua a les cabres, però crec que ens ha quedat molt clar que són molt necessàries.
5: Sí, i per a nosaltres funcionen com a un mecanisme preventiu durant tot l'any. Tindre aquests animalets allà en la muntanya a nivell de prevenció minimitza el risc d'incendis, perquè, clar, una cosa és el que es provoca directament per l'acció humana, però després estan tots aquests fenòmens que, degut a una altíssima temperatura, es pot provocar algun tipus d'esclat tèrmic i que això provoqui un incendi difícil de previndre.
1: Fins a quan estaran actives aquestes mesures?
5: Nosaltres, el tema de la hidratació, anem a mantindre-ho al llarg d'aquests mesos. I la hidratació l'hem posada a prop d'on està la senda dels amoladors. N'hi ha un camí que, a veure, el que buscàvem era que n'hi haguera facilitat per part de tant Protecció Civil, Policia Local, com la Brigada de Serveis Múltiples, que serà l'encarregada també de reomplir estos recipients. Demà van a posar-se de nou tres recipients més. I allí el que esperem és que els animalets són molt intel·ligents. Aleshores, quan vagin, ells funcionen com a ramats i esperem que això, que no només siga per la facilitat nostra de poder arribar allí, sinó també que els animalets puguen tindre aquest punt molt propet de la font de la Sangonera per a poder-se hidratar. I les mesures també, com bé heu anunciat abans, tenim l'accés lliure, però també gratuït, de la piscina municipal des de les 3 fins a les 9 de la vesprada. Hem allargat inclús aquest horari obert al públic sense escurcets, que evidentment els ajornarem, perquè entenem que la prioritat és la gent del poble, que va tindre molt bona acollida aquesta mesura en l'anterior onada, perquè vam fer un recompte de més de 130 persones, però no es va arribar a l'aforament complet. També mesures, sobretot, en les activitats esportives que hem hagut d'ajornar i, com bé dèieu, abans s'endarrereixen, no? Aquestes cites que ja teníem, com el concert del Festival del Setes o Seteluas, que l'hem atrasat a les 10 de la nit.
1: Lara Romero, alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, gràcies per detallar-nos aquestes mesures. Ciutadania i animalets protegits també a Tavernes.
5: Efectivament, moltes gràcies a vosaltres una vegada més. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anna, no sé si tenim més notícies també a banda d'aquestes mesures de protecció pel calor.
2: Sí, doncs ja deixant la calor a banda, esta matí s'ha produït una visita destacada a les obres que s'estan desenvolupant en la Marina Gandia, en les instal·lacions del Nàutic. Recordem que Marina Gandia està desenvolupant uns treballs després d'anys de demora per problemes de concessió i diverses sentències judicials, i intervenen en 33.000 metres quadrats de superfície, inclouen 268 amarres i compten amb una inversió de 10 milions d'euros aquestes obres que estan realitzant-se. En concret, la visita ha comptat amb la presència de Marc Chau, que és presidenta de l'Autoritat Portuària de València, a més de Juan Ignacio Jiménez, CEO de Marina Gandia. Els escoltem.
6: De las obras de este concesionario que tras mucho tiempo, como bien decía el CEO, pues estábamos ansiosos de ver empezar.
7: Hemos empezado la obra anteriormente, estamos terminando ya el Pantalán 10. Hemos empezado la obra marítima para lo que ha entrado en el proyecto la constructora Fonsan. Es el comienzo de la fase más crítica. Queremos empezar el edificio en septiembre.
8: Una obra que para nosotros es algo de nuestro día a día. Tenemos también el contrato del edificio, que la idea es empezarlo, como ha dicho Juan Ignacio, en septiembre.
2: Y el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, señalaba que estas obres desenvolupades per Nova Marina son fundamentales para una ciudad que vive del turismo.
9: Esto va en serio porque siempre ha ido en serio y además es el principio de una gran transformación del entorno portuario, porque empezamos aquí en la Marina de Gandía, pero vamos ahora al otro lado, vamos a los tinglados y al espacio de regeneración del entorno de los tinglados, que sabéis que es una inversión de la Autoridad Portuaria de Valencia, que ha modificado su plan de inversiones para poder ofrecer a la ciudad más de 6 millones de euros de inversión.
2: I una nota més, Sandra, de seguretat. Estos dies comentàvem, feien balanç del Pirata Festival Beach, que s'ha desenvolupat amb normalitat, també sí. Ho diu la Policia Nacional, però sí que ha fet ja balanç d'andades en la mà. Aleshores van identificar a 635 persones i es van detindre a 4 persones perquè van furtar mòbils per salut pública, per un delicte de lesions i per una requisitòria en vigor. S'han alçat 297 actes per drogues i 13 actes per tinença d'il·lícita d'armes. Però el balanç diuen que és positiu i amb normalitat.
1: Amb un gran volum de persones.
2: Exacte.
1: Anna Llopis, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara.
10: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Rosita Bosca Borrell. Entierro hoy a las 17:30 horas en la capilla del Tanatorio Monduber. Descanse en paz.
11: Tu cuñado te ha dicho cuánto vale, tu vecino también. Internet tiene otra cifra y seguramente cada inmobiliaria te dirá algo diferente. Si quieres vender de verdad, no necesitas más opiniones, necesitas datos. En Soluciones Inmobiliaria ofrecemos estrategia, experiencia y resultados reales. Visítanos en Plaza Rey Chaume Primer 3, Gandía.
12: ¿Es mi amigo o una sombrilla?
13: Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
14: Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
13: Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
14: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
15: Hoy te quieres cuidar. Mañana vienes a Ascires. Pasado tienes tu chequeo de salud hecho. Así funciona la unidad de chequeos del Hospital Ascires Valencia. Un circuito completo, todas las pruebas y tus resultados en 24 horas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
16: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
17: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto. Abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos. Repetirás.
1: Y ahora ens n'anem cap al Grau de Gandia, perquè tot i que el cap de setmana ja han celebrat alguns actes, avui continua la programació festiva, a més, amb un acte important i molt mariner. Però millor que explicar-ho jo, ens ho conta el nostre company Daniel Ardit. Dani, hola, per on pares?
18: Hola, Sandra. Te salude Sigdamunt de la barca Nova Marina, que serà la que esta nit portarà a la imatge de la Mare de Déu Blanqueta. Una arribada que suposa l'inici de les festes del port, en aquest marc de les festes del Grau, del districte marítim. Estic així en esta barca i tenim la millor patrona que podem tindre en estos moments. Ella és la responsable màxima, la presidenta de la Confraria de Pescadors del Grau de Gandia. Carmen Argudo, què tal?
19: Molt bé, bon dia, molt bé.
18: Ja està el content rere.
19: Els nervis a flor de pell.
18: Estem en la mateixa barca en la que esta nit arribarà la vostra volguda, estimada patrona, no?
19: Sí, la Mare de Blanqueta, perquè aquesta imatge, la Mare de Déu, és exclusivament del port de Gandia, dels pescadors. Sí. És com la patrona de dels pescadors de Gandia. La llegenda conta que va aparèixer en una embarcació de pesca, la va importar a València i tornava a aparèixer damunt de la barca de pesca del Gandia. I ja, fins que li van fer l'ermita, es va quedar així.
18: O sigui, que ella volia Gandia, sí o sí.
19: Ella volia Gandia, sí o sí, es coneix que això diuen. I nosaltres la respectem i la tenim molt de fervor a la Mare de Blanqueta.
18: Pues sí, la Mare de Déu ho vol, serà així per a tota la vida. És arribada, suposo, a l'inici i ja està ben animada la nit, no?
19: La veritat que sí, això esperem. La veritat que és un acte molt, molt bonico, molt reconegut, molta gent diu que li agrada moltíssim quan entra la barca aquesta, la nova Martina, en la imatge d'alt, tota il·luminada i d'això, i la gent pues, espera, ja on anem a la església, les fan les salvaes, és un acte molt bonico de veure, sí.
18: Fantàstic. Tot això avui i demà continua, perquè les festes del port són fins a dissabte?
19: El dissabte 18. Ja acabem.
18: Demà serà...
19: El diumenge ja per descansar i és que tinguem sí. que anar a tirar les arces ja podem treballar pel dilluns.
18: Així és un dia de relax i de descans. Sí. Demà, la protagonista és la Verge del Carme, que és, diguem, la patrona general de tot el sector. I també és un dia complet el que teniu preparat amb un dinaret inclòs i tot.
19: Sí, demà és el dia més fort de les festes, la Mare del Carmen. Sempre també la tenim ahir, és la Mare del Carmen, és a nivell nacional, de pescador, de la marina, de tot el que es composa de la mar. I nosaltres este dia celebrem tot el gran. Sempre s'ha fet un dinar per jubilats, continuem la tradició de fer el dinar per jubilats i per tots els cofrades en actiu i autoritats i tot. I doncs comencem en l'almorzar, després el dinar, després el sopar en la verbena, i, o sigui que demà és un dia, vamos, el clorofom i la processó marítima, que ja és la guinda del pastel.
18: La processó marítima que arrencarà a les 20 hores i ja, així propet, al costat tenim les dues embarcacions que demà seran les que estaran en aquesta processó.
19: Sí, són les tres dues barques d'ahir darrere, les dues barques d'arrastre, el nou so de mar i la nova EMI. Cada una porta la nova EMI. Porta a la Mare de Déu Blanqueta i el nou so de mar a la Verge del Carmen. Són les dues barques, són grans, perquè necessiten que siguin grans, i aquests patrons i armadors d'aquestes barques sempre estan allí per a la festa per portar les imatges.
18: I així mateix en estem, està atacada la barca, la nova Martina, que esta nit portarà la Mare de Déu Blanqueta. Així mateix està previst que demà n'hi hagi també una festa, un sopar.
19: Un sopar, fem el sopar, però després, ja quan acabe la processó marítima, ja fem el sopar darrere on estiga l'orquestra muntada i ahí fem el sopar, després quan acabe tot, el sobaquillo i l'orquestra Monte Carlo. I a continuar, la festa hasta el dissabte.
18: Sou pescadors, pescadores, i fer la festa en aquestes imatges, Mare de Blanqueta, la Verge del Carme, tan estimades, que jo crec que vos acompanyen en totes les eixides que feu, i fer la festa en aquest escenari, en el mateix port, què més podeu demanar?
19: No demanem res. Ho tenim tot. Tenim la Mare de Déu, a les dues barques, a les dues imatges. Sí. Tenim els pescadors que estan involucrats en les festes i no necessitem res. Tenim que la gent vinga a veure-nos, que disfruti de les festes, que seran tota la gent que vinga serà benvinguda.
18: Paren totes les barques durant els dies de festa o n'hi ha algunes que tenen que continuar faenant?
19: No, paren totes. Des d'avui fins al diumenge que aixiran a tirar les arces, no hi ha ningú a la mar ja. Tots els dies estan amarrades i a disfrutar de la festa.
18: No, són quatre dies que bé que s'ho mereixeu, no? Perquè la faena abusais.
19: La veritat que sí. Jo trobo que sí que ens ho mereixem i sobretot els pescadors que aixiran a la mar s'ho mereixen, sobretot, que descansen uns dies i que disfruten.
18: Una curiositat, estem així, Sandra, en la nova Martina, que com diem, insistim, que serà la que portarà la imatge esta vesprada nit de la Mare de Blanqueta, així a port, però estem sentats a la voreta i estic veient que no parem de passar per així, el típic peixos que veiem de gris oscur.
19: La llissa.
18: La llissa, però eixa sí. la podem pescar i menjar-la perfectament.
19: A veure, hi ha gent que la pesca i se la menja. Nosaltres, la veritat que no, perquè a nosaltres ens agrada més de la mar, de fora de la mar. Així, pues,
18: té un altre sabor.
19: Bueno, no és que estigui contaminada, perquè ja veus, l'àvia no està contaminada, però sí que és veritat que la gent que pesca deportivament sí que se la menja, la llissa. A nosaltres ens agrada una altra classe de llissa que s'agarra fora de la mar, la llissa de la Galta Roja, que té una taqueta al cap, esa és la millor, i vosaltres esta, pues no, esta pels deportius, que l'agarren en la canyeta.
18: I ara estem en esta temporada, o s'acaba de finalitzar alguna temporada d'alguna espècie en concret?
19: Sí, ara el dia 10 de juliol es va acabar la temporada del polp. Nosaltres pesquem polp i el dia 10 de juliol ja entra en veda i ja no, ya no es por pescar hasta diciembre de a final de año.
18: Ah, y avance era la de llagostín, la siga, es la llagostín.
19: Ahora me has comenzado el llagostín.
18: Comienza ahora.
19: Comienza. Ya, bueno, ya se ha pescado algunos días, pero ahora has comenzado la plena época del llagostín.
18: Eso es como la fruta y verdura, que, claro, que son de temporada.
19: Sí, sí, sí. Así cada pez, ni hay pez que está todo el año, pero la mayoría va todo per temporada, sí.
18: Y recordem, és una faena, per a que quede ben clar, sempre que parlem amb vosaltres, Carmen, m'agrada deixar-ho ben clar, clar, com el sector de l'hostaleria, que és molt sacrificat, la pesca, estem parlant d'un sector, d'uns professionals que també abusais, i a vegades Europa pues, agafa unes polítiques que dius, en què estàs pensant?
19: Pues la veritat que sí, mira que és dur l'ofici, ho portem en la sang, el que és pescaure és perquè li agrada, però sí, mira, ara estem ara en setembre, ens han dit que sempre és en desembre, quan ens dic la comunitat europea ens diu els dies pels barcos d'arrastre, les noves normatives per l'any que ve, estan dient que ara en setembre i estem ja tremolant a veure en setembre què ens diuen.
18: Sí.
19: I a batallar el que faci falta.
18: Estic notant un lleuger balanceig, farà falta biodramina o no?
19: Que va, jo ni ho noto, tu ho notaràs, però jo no.
18: Sí, sí, ho noto, tu ja estàs acostumat.
19: La veritat que nosaltres estem acostumats i la mar sempre, sempre, per molt que t'aquesté, el barco mai en la mar està aquest. Pues así encara en menys a menys per vosaltres. No, però no, no crec que faci tanta falta biodramina, jo crec que no.
18: Exagerar una miqueta. Carmen, que estava pensant...
19: No, que se la compren per si acaso i ja està.
18: Que estava pensant... Bueno, la que no es marejarà serà la Mareu Blanqueta ni la Veig del Carmen, que ja estan acostumades, no?
19: Segur que no. Elles mai en la vida no es marejen, no, que va, que va. Elles mos donen ànimo perquè no mos marejem vosaltres.
18: Carmen, que quan... Després estava pensant, que t'ha fet la pregunta, de les polítiques europees, de lo dur que és el treball, i jo dic, Dani... Estic pensant, dic, que comencen les festes, no mareges a Carmen, que 4 dies de desconnexió total de les polítiques, dels horaris, i l'únic objectiu és disfrutar i passar-ho bé, que sí?
19: Sí.
18: Vols convidar a la gent que vinga?
19: Clar que sí, ja, clar que sí. Nosaltres sempre, i en el llibre de festes ja ho dic, que s'està obert per tota la gent que vulgui vindre, no només pels pescadors. Els pescadors oferim tot el que tenim per la gent que vinga i que visca esta festa amb nosaltres.
18: M'apunte, Carmen.
19: Molt bé.
18: Gràcies.
19: Benvingut seràs.
18: Gràcies.
19: Gràcies a tu.
18: Bueno, Sandra, jo ja m'he apuntat per a vindre a les festes del port, les festes del Grau en general, que són fantàstiques. I si vols, pues, t'apuntes, Sandra.
1: No, clar que m'apunte. La veritat que molt xules seran aquestes festes del Grau que comencen avui ja i que continuaran.

0: Que fa molta calor està deixant de ser notícia. Sembla que ens haurem d'acostumar a les altes temperatures durant l'època estival. Per a combatre-ho són diferents les recomanacions: hidratar-se molt, prioritzar el consum de fruita i aliments frescos. I entre algunes més ens hem fixat en una, que és la d'evitar la pràctica d'activitat física intensa en les hores de màxima calor. Esport i calor. Com es porten? Tenen bona relació? Ximo Mas, metge especialista en medicina esportiva i de l'educació física. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Com es porten l'esport i el calor?
1: La veritat és que, bueno, quan uno és un esportista professional, en els clubs en els que hem estat, quasi totes les pretemporades es comencen en juliol i fa molt, molt, molt de calor. I els metges dels equips, juntament amb el cos tècnic, pues bueno, planifiquem una sèrie de pauses d'hidratació, una sèrie de situacions i els entrenaments també molt controlats per el tema del calor. A nivell elit està molt controlat, però clar, a nivell usuari és on hi ha que tindré molt de compte, no?, a l'hora de practicar esport.
0: Ximo, tu tens molta experiència com a metge esportiu de molts equips de futbol, també de bàsquet, de vela, o sigui que tu parlaves de l'elit, però quina diferència hi ha, per exemple, en una persona? Quines recomanacions haurien de seguir o què recomanaries tu?
1: No, en principi les recomanacions són les mateixes, no? Que una persona té que estar ben hidratada, això significa que té que beure entre 2 i 2,5 litres de líquid diaris. Això és una situació normal. Líquid vol dir aulla, llet, fruita, sucs, el que vulguis, no? En les situacions en les que n'hi ha un calor més extrem i n'hi ha molta més sudoració, n'hi ha que augmentar aquesta quantitat de líquid. Una manera de saber si una persona està ben hidratada o no és veure el color de l'orina. Si l'orina està molt concentrada, vol dir que estàs deshidratat o estàs començant a deshidratar-te i deus d'incrementar el líquid.
0: Quan més oscura,
1: menys aigua tens des del cos.
0: Menys hidratat.
1: Exacte, estàs forçant el teu rinyó, està esforçant-se per a mantindre tota l'aigua possible des del cos. Llavors, el que tens que fer és augmentar el consum hídric o de líquids.

0: beguda isotònica, sucs, el que tingues a mà, preferentment aigua, però moltes vegades quan estàs practicant esport, evidentment la beguda isotònica és fonamental perquè és el que estàs perquent per la suor.
1: I estem parlant de fer esport, però a l'exterior o també a l'interior? En ambdós casos s'aplicaria?
0: Se poden fer tant en interior com en exterior. En exterior el que n'hi ha que fer és prioritzar les primeres hores del matí o les últimes hores de la vesprada. Intentar buscar també circuits quan uno, per exemple, va a córrer o va a fer bicicleta on hi ha situació d'ombra. Per exemple, la primera línia de platja per la vesprada, a partir de les 7:30-8, tots els edificis fan una ombra espectacular. Entonces, per aquesta zona, a més, l'airet que corre també va molt bé. Ciclisme és més complicat perquè t'has de manejar per carreteres i tal, no depens tant, però sobretot el que n'hi ha que buscar són hores que no siguin hores centrals. I en els interiors, el que jo recomano, en els gimnasos saps que n'hi ha aire condicionat,
1: sí.
0: Està molt bé, se pot fer esport dins. El que jo sí que recomano és que quan uno està molt suat, intentar evitar les corrents, posar-se baix justament de l'aire condicionat, perquè el suor el que fa és intentar gelar la pell, la funció de seixa, per a dissipar el calor, i si te fiques baix d'una corrent d'aire que està gelat completament, doncs pots tindre problemes, pots tindre després alguna afectació a nivell respiratori i te va posar malalt.
1: O sigui, que hem d'evitar quan més suats estem dins d'un gimnàs, que el primer que pot ser fer és acostar-nos a l'aire, no anar a l'aire.
0: Evitar aquesta corrent directa sobre el cos completament suat.
1: Clar, i estem parlant de gimnasos, sabem que hi ha molts tipus d'esports i moltes maneres de practicar l'esport. Hi ha més part funcional, més part de força, però també classes dirigides. Per exemple, en aquestes classes dirigides on les pulsacions arriben a uns alts valors, que hem de tindre en compte?
0: Pues jo sempre recomano el mateix. Antes de fer aquest tipus d'esports, el que n'hi ha que fer és un bon reconeixement metge. Sobretot veure que una persona està en condicions per a poder fer esport, perquè tot el món, per a la vida quotidiana i la vida diària, es desenvolupen sense ningú tipus de problema, però quan portes el teu cos a un extrem alt i la freqüència cardíaca pot augmentar a 200-220 pulsacions per minut, n'hi ha que estar segur de que el teu cor no té ningú problema. Això com se fa? És molt senzill. En un simple electro ja se poden detectar un electrocardiograma se poden detectar alteracions. I en una prova d'esforç, que és molt més específica, perquè el que mos marca és portes el cos al màxim esforç i durant aquest esforç estàs veient com respon el teu cor en temps real, no? I en això pots detectar moltes situacions. Clar, quan tu estàs fent aquesta pràctica esportiva i arribes a una freqüència cardíaca molt alta, les pauses i les recuperacions també són molt importants, no? durant una d'aquestes classes, no? Perquè damunt hi ha molta gent, hi ha molta sudoració, si estàs en un ambient tancat hi ha molta humitat, doncs el professor, evidentment, en aquestes situacions també té que tindre en compte les pauses, el moment de recuperació, de la hidratació, i n'hi ha que tindre-ho en compte.
1: Clar, has comentat, per exemple, la part d'electro, la part cardíaca, però quins problemes pot derivar, la pràctica de l'esport?
0: Pues pots tindre des d'un colp de calor, per deshidratació, pots tindre marejos, pots tindre un tall de digestió, o inclús pots tindre una mort sobtada, que és lo pitjor de lo pitjor que pot passar. I estem cansats de veure que en carreres populars o en situacions, tal persona ha tingut un problema, ha tingut una situació molt greu o ha faltat, i aquest tipus de situacions podrien evitar-se en un bon reconeixement metge.
1: I per què apareixen? Només per la part cardíaca o per problemes cardíacs o hi ha altres factors?
0: Pot haver altres factors, però sobretot són cardíacs. Podries tindre, potser, alguna rotura d'algun vaset a nivell cerebral, algun ictus, algun tipus de situació, però sobretot són quasi tot problemes cardiovasculars.
1: I, per exemple, l'ictus sí que es podria provocar pel calor?
0: Per el calor i per l'esforç. Sí, perquè estàs sometent el teu cos a un esforç molt alt, i si tu tens una malformació vascular en el cervell que tu no saps que la tens, encara que en una prova d'esforç no se pot detectar, moltes vegades, ja t'he dit, n'hi ha situacions que sí que se poden detectar, però n'hi ha altres que no se poden. Entonces, una persona deshidratada en un sobreesforç, en un calor extrem, en una temperatura molt alta, pues sí que podria provocar un accident cerebrovascular. Podria ser una de les situacions que podrien desencadenar-lo.
1: I com es podria previndre, per exemple, aquesta situació?
0: Pues primer, n'hi ha que tindre en compte que està sa, que no tens ningún problema cardiovascular, sobre lo que han comentat de l'electro i la prova, i després, pues bueno, sobretot evitar aquestes condicions extremes de fer esport en hores tan intempestives, i tinguent una bona hidratació, i també en aquests dies en els que n'hi ha tanta calor, pues se pot anar a entrenar, però se pot entrenar a un ritme més baixet. Baixar la freqüència cardíaca, fer un treball més regeneratiu, no arribar a freqüències cardíaques tan altes perquè n'hi ha temps de sobre per a entrenar. Quan un és esportista amateur, pues se pot organitzar i programar els entrenaments, però si n'hi ha una ola de calor, encara que la ola de calor ara ja és pràcticament perpètua, pues si te programes bé els entrenaments, pues dius, mira, avui que fa molt de calor vaig a fer un entrenament indoor, o si tinc que fer-lo fora, pues vaig a fer-lo a primera hora del matí o a última hora de la vespre, i vaig a baixar un poquet la intensitat de l'entrenament, i en això podem regular-lo.
1: Això a banda de, imagina't, també la dieta, el factor son, descans...
0: Exacte, això és fonamental. La gasolina que tenim dins és el que mengem. Pues, si estàs ben alimentat i ben hidratat, els teus músculs, el teu cervell, tot respon en les millors condicions. Si una persona està en dèficit o està en carència, quan es comença a fer esport, en aquest moment no te dones compte, però durant l'esport, quan estàs sometent els músculs i el teu cos a un estrès excessiu, tot aquest tipus de situacions poden aparèixer, i és quan tenim el problema real.
1: O sigui, que ens aconselles que si n'anem a realitzar-se aquesta inspecció del cos per a estar tranquils i tranquil·les.
0: Clar, quan uno va fer esport a un nivell més intens, o se vol plantejar fer esport d'una manera més seriosa, lo primer de tot, abans de comprar-se les sabatilles i abans de comprar-se tot, és fer una bona prova d'esforç i una bona exploració mèdico-deportiva.
1: Ximo Mas, metge especialista en medicina esportiva i d'educació física. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquests consells.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: sona esta música perquè tenim molta agenda cultural que contar-los. Bona vesprada, Anna Llopis, de nou.
1: Hola de nou, Sandra.
0: Quines propostes tenim per avui?
1: Per avui tenim diverses propostes musicals. Per exemple, dins de la 43 edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, encara continuen aquestes activitats obertes, i avui tenim l'actuació de la Big Band de la Universitat de València en el jardí de la Casa de Cultura de Gandia a les 21:30 hores.
0: Ai, que xulo, que estarà
1: molt xulo, molt xulo. I també dins d'aquesta programació que organitza l'Ajuntament de Gandia a la platja, Gandia a la Mar, està una mar de músiques i avui a les 22:30 hores en el camp de béisbol actua la banda de Gandia, la Sant Francesc de Borja de Gandia.
0: Banda sonora avui per a tota la vesprada.
1: Ai, sí és. I mira, una banda sonora també del Palau, perquè tenim Palau Audiovisual i la pel·lícula que es projecta és banda sonora per a un colp d'estat.
0: Està tot organitzat. A les 22:30
1: hores. Així estem.
0: I més propostes, Anna?
1: Més propostes. Tenim també contacontes en la biblioteca infantil, un conte que brillava en la foscor, es diu, en la biblioteca de infantil tenim, de Gandia.
0: I alguna coseta més?
1: Exposicions diverses, estampes de transició Universitat de...

0: Campes de Transició, Universitat de València, Col·lecció Martínez Guerri-Cabeita, que es va inaugurar ahir, està en la Casa de Cultura de Gandia. I també tenim la veu a la mà de Maria del Mar Bonet. És una altra exposició que es pot visitar en estos dies, així en Gandia, en la Sala Coyalas.
1: Sense parar, avui.
0: Sense parar. I tenim propostes televisives.
1: Televisives?
0: Així és.
2: Que sabéis todos la canción, ¿eh? Ah.